0: De la cultura, a partir d'aquest vespre, tornen les gandules al pati de les dones del CCCB per gaudir de cinema a la fresca. Enguany, sota el lema Belles i Eternes, amb un cicle que gira al voltant de la representació de la bellesa, Marta Orquín.
1: Les gandules es despleguen al pati de les dones del CCCB aquest any per convidar-nos a fer un viatge angoixant per la part més fosca de la bellesa.
2: True beauty is the highest currency we have.
1: The Neon Demon, el despietat relat de Nicholas Winding Refn sobre la indústria de les models i la fama, obre avui el cicle que fins al 13 d'agost programarà 9 pel·lícules que giren al voltant de la representació de la bellesa al cinema en el vessant més inquietant, seleccionades per la crítica de Cire de Fez.
3: Parla de la idealització de la bellesa, de com normalment la bellesa s'associa a la joventut eterna, no? Però també volíem parlar de temes del present, no? I en aquests temes del present té moltíssima força tot el tema de la pressió estètica.
4: More beautiful, more perfect.
1: Una pressió estètica amb intervencions al cos que exploren títols recents de terror corporal, com La substància, la seva inspiració, la japonesa Helter Skelter o La germanastra lletja.
3: El cinema d'aquests últims anys, sobretot el cinema fet per dones, que no és una cosa casual, està reflectint aquest tema d'una manera molt punyent i amb molta visceralitat.
5: How old would you guess I am?
1: Obsessions malaltisses en la recerca de la bellesa que exploren amb fecunditat la fantasia, el terror i la ciència-ficció i que el cicle recull en films com Els ulls sense rostre, La mosca o La mort us escau també. I la programació musical de la Mercè mostrarà la diversitat cultural de Barcelona amb més d'un centenar de concerts d'artistes d'una trentena de països en 16 escenaris diferents.

0: Amics de les Arts, Leire Martínez, La Pegatina, Saxeni o Svetlana, qui estem escoltant, entre d'altres es repartiran entre l'Avinguda Maria Cristina i la platja del Bogatell, mentre que a la catedral el públic es podrà moure al ritme de Sabor de Gràcia, Art Freak, Aterciopelados o Maika Makovski. Marta May i Aina Pozzielo, d'altra banda, agafen aquest any les regnes del BAM. També hi haurà Tres nits al grec, amb Pol Batlle i Lluïsa Sobral, Nacho Vegas o el quartet madrileny La Paloma. Escoltem Anna Lleó, cap de programació musical de les festes de l'ICO.
1: Com les 11 presentacions de nous treballs discogràfics i les 5 produccions pròpies de música que han estat dissenyades expressament per formar part d'aquest teixit musical de la Mercè i de la seva ciutat de Barcelona.
0: D'aquesta manera, el ritme de Svetlana, ens acomiadem. Arribem així al punt de les 8 del matí, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: El de les Gavarres. Aquesta compra suma a la d'una finca del municipi de Quart de 60 hectàrees que inclou espais emblemàtics com el cim del Montigalà i el balcó de les Bruixers i que el Consorci ja gestiona des del 2020.
1: I de la cultura, la programació musical de la Mercè mostrarà la diversitat cultural de Barcelona amb 109 concerts a càrrec d'artistes d'una trentena de països i procedències diverses en 16 escenaris diferents. Montse Soto.
2: Maria Jaume, els Amics de les Arts, Liri Martínez, La Pegatina, Esbatlana, que escolteu, però també Niki Núñez, Paula Cops, Aina Machuca o Saxeni, entre molts altres, es repartiran entre els concerts de Maria Cristina i la Platja del Boatell. Mentre que a l'Avinguda de la Catedral, en el marc del Mercè Música, el públic es podrà moure al ritme del Sabor de Gràcia, una nit especial de flamenc amb Chicuelo, Art Freak, Maria Terremoto, els colombians a Terciopelados o Maika Makowski. També hi haurà tres nits al Grec, una amb Pol Batlle i Luisa Sobral, també amb Nacho Vegas i el quartet madrileny de Paloma, i Anna Rossi, la clarinetista Joana Queiroz, amb el duet senegalès Mamadef. Molts d'ells, espectacles exclusius per al Grec i presentacions de nous treballs. Ho destaca Anna Lleó, cap de programació musical de les festes.
3: Com les 11 presentacions de nous treballs discogràfics i les 5 produccions pròpies de música que han estat dissenyades expressament.
2: I també un BAM que estrena nova direcció amb Marta May i Aina Pocielo i que comptarà amb propostes com Uzi Freija, Sandra Monfort, Brahma o el rock de The Slates.

Doncs fins aquí les notícies de Catalunya. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia i també el portal web rtv.es i rtv.cat. Que tinguin un molt bon dia.

0: haciendo bien.
1: El fuego ha quemado más de 8.500 hectáreas del Parque Natural de la Sierra de Espadán.
2: Y además, este martes, después de 4 meses, acaba de quedar visto para sentencia el juicio de la operación Kitchen Luis Ortín. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Marta. Han hecho uso de su derecho a la última palabra dos de los principales acusados por la supuesta operación parapolicial contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, el que fuera su chofer, y el excomisario Villarejo, que han defendido su inocencia. Laura Herrero, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Y casi 4 meses más tarde y más de un centenar de testigos, el juicio sobre la operación Kitchen ha terminado.
5: Concluido el juicio, queda visto para dictar sentencia.
4: El comisario Villarejo, para quien la fiscalía pide 19 años de cárcel, la pena más alta, ha defendido su inocencia en el último turno de palabra.
6: ¿Cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado?
4: Villarejo, junto al comisario Andrés Gómez Gordo, fue quien captó al chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente. Ríos ha sostenido que no dudó nunca de la legalidad de la operación Kitchen. Por las ilegalidades, dice, que estaban cometiendo la familia de Bárcenas. Pero la Kitchen, para cada uno de los acusados, fue una operación policial legal, decían, para buscar el dinero de Bárcenas, algo que ni la fiscalía ni las acusaciones se creen, y que ahora será el tribunal quien deberá dirimir y emitir una sentencia.
3: Y una última hora nos lleva a Japón. Acabamos de conocer las graves consecuencias del terremoto de hace unas horas. Vaya Alonso, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. La situación más grave se vive en un centro comercial. Según medios nipones, la explosión registrada tras el seísmo ha provocado el derrumbe de la segunda planta, causando un número considerable de muertos. Sin embargo, las autoridades todavía no han facilitado un balance oficial. Además, se ha reportado medio centenar de heridos en otras ubicaciones, mientras que las autoridades ya han retirado el aviso por tsunami. El seísmo, de magnitud 7,1, ha tenido su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, en una isla del suroeste del país.
3: Gracias. De la bolsa, el IDEX ha vuelto a abrir en positivo, muy cerca del récord de ayer, cerca de los 19.900 puntos. ¿Dónde se sitúa ahora Bolsa de Madrid? David Martínez, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Con subidas ahora muy ligeras, el IBEX 35 suma un 0,2% y cotiza algo por debajo de los 19.800. Por un lado, beneficia la caída del petróleo ante la esperanza de nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y por otro, las grandes tecnológicas relacionadas con semiconductores y dispositivos de memoria y almacenamiento vuelven hoy a caer con mucha fuerza.
2: Y los deportes: la Comunidad de Madrid ha retirado la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo con una orden cautelar de suspensión, a no poder garantizarse la seguridad en el estadio. Clara Rodríguez, buenas tardes.
9: Buenas tardes. El club que hizo historia al llegar a la última final de la Conference League se queda sin su estadio, en el que la comunidad iniciara urgentemente las obras de reforma a poco más de 2 semanas del inicio de la competición. Así lo ha confirmado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, tras una auditoría iniciada el pasado octubre que recoge graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento, y que ha llevado al gobierno regional a dictar la orden de extinción de la concesión. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha confirmado que el conjunto vallecano comenzará la competición en la fecha prevista, ya que tiene tiempo para buscar un estadio alternativo. Zidane también ha sido presentado como nuevo seleccionador de Francia este mediodía, y los de Mourinho afrontan esta tarde su segunda prueba de pretemporada ante el Leganés, pendientes del mercado y de Diomande.
2: Volvemos a partir de las 2:30, 1:30 en Canarias. Hasta entonces, la información de su comunidad.
10: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5. Mireia Moreno.
11: Bona tarda. Primers casos d'amnistia al govern de l'1 d'octubre. El Tribunal Suprem ha aplicat la mesura de gràcia a Meritxell Serret, d'Esquerra, i llavors consellera d'Agricultura. Serret va marxar a l'estranger durant 3 anys, però va tornar el 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir l'acta de diputada, ja que el delicte de desobediència pel qual se l'acusava no comportava penes de presó. Així ho ha valorat el president de la Generalitat, Salvador Illa, des de Vietnam, en viatge institucional.
12: Per tant, estic content d'aquestes notícies. M'agradaria que n'arribessin més i ràpid.
11: Alhora, avui també hem sabut que el Suprem extingeix la responsabilitat penal dels 4 membres sobiranistes de la taula del Parlament del 2017, presidida llavors per Carme Forcadell. En uns minuts ampliarem aquesta informació. Abans ens acostem a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Sílvia Delamo, bona tarda.
13: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments tenim un parell d'avaries. Una a la C58, de sortida cap a Sabadell, un camió, i també a la C33, que també talla un carril. En el cas de la B40, a Terrassa, una altra avaria, també a la zona de la P7, a Castellbisbal, i també a la zona de Lleida, a l'A2, a Palau d'Anglesola. El que hem de dir, les rondes se circulen amb certa lentitud, especialment la ronda de litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet cap a Trinitat, i per tant demanar-vos molta cautela. Molt bona tarda.
11: Gràcies. I al temps ens trobem a les portes de la que és ja la quarta onada de calor de l'estiu. Amén, Noelia García.
0: Avui a Catalunya continua el temps càlid i estable. Dia de sol predominant el cel clar. Pugen les temperatures amb màximes que seran molt elevades a l'interior. 37 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona.
10: Edició migdia. Mireia Moreno.
11: El Suprem continua fent passes endavant en l'aplicació de l'amnistia i extingeix la responsabilitat penal dels quatre membres sobiranistes de la Mesa del Parlament del 2017, presidida llavors per Carme Forcadell. L'alt tribunal també ha amnistiat l'exconsellera Meritxell Serret. Va ser la primera membre del govern de Puigdemont a qui se li aplica aquesta norma. Tot plegat, ho repassem amb la Núria Alcalà. Bona tarda, Núria.
14: Bona tarda. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó van ser condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobediència. Per facilitar la tramitació de la declaració d'independència del 27 d'octubre de 2017 i les anomenades lleis de desconnexió en contra de la prohibició del Constitucional. Aquesta condemna d'inhabilitació encara no s'havia fet efectiva perquè estava pendent de recurs al Suprem. Finalment, l'alt tribunal ha declarat els fets amnistiats. També ha aplicat l'amnistia per primer cop a una membre del govern, com deies, de Carles Puigdemont, en aquest cas a l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, qui va ser condemnada a un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per facilitar des del govern el desplegament de l'1 d'octubre. Serret va marxar 3 anys a Brussel·les després de la declaració d'independència i l'any 2021 va tornar a Espanya per posar-se a disposició de la justícia, que la va acabar condemnat per desobediència, que recordem no comporta pena de presó. Una situació similar als exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila. Recordem que des que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Suprem l'ha aplicat també a la mesa del Parlament de 2019, presidida per Roger Torrent, i a 8 manifestants acusats de desordres públics.
11: Gràcies, Núria. Informacions que hem conegut l'endemà de la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament per donar explicacions sobre l'error a les proves PISA a Catalunya. El govern continua sense esclarir per què es va deixar de banda fins a un 23% de l'alumnat en aquestes proves, fet que, recordem, va invalidar-ne els resultats. L'executiu, però, continua tancant files amb la consellera i recorda que hi ha una investigació oberta per esclarir els fets. Anem fins al Palau de la Generalitat. Lorena Enns, bona tarda.
15: Sí, bona tarda. El govern es remet a les declaracions de la consellera d'Educació, Esther Niubó, ahir al Parlament. Hi ha una investigació oberta per esclarir quin va ser el problema durant la celebració de les proves PISA, quin va ser l'error en la mostra de l'alumnat que ha impedit conèixer els resultats. La portaveu assegura que els esforços del govern se centren ara en determinar quina va ser la cadena d'actuació. Un cop es tanqui l'expedient, subratlla Paniqué, es depuraran responsabilitats.
16: Més enllà d'aquests calendaris i de voler assegurar, no?, doncs donar una mínima informació, la preocupació que té el departament és d'establir aquells mecanismes perquè això no es torni a produir.
15: Paniqué ha defensat que no és prudent donar informació sense tenir evidències i ha tornat a tancar files amb la consellera d'Educació. La portaveu ha admès que el govern està preocupat per la qualitat educativa dels infants i adolescents de Catalunya. L'objectiu, assegura, és a treballar per revertir-la. Paniqué ha puntualitzat que el president Salvador Illa està a disposició dels grups parlamentaris per compareixer quan així ho requereixin.
11: Gràcies, Lorena. Doncs Esquerra i Comuns, socis d'investidura, han evitat que Illa hagi de comparèixer aquesta setmana al Parlament per donar explicacions sobre aquesta qüestió. Junts ho demanava de manera urgent perquè considera que la situació és un escàndol. Salvador Vergés.
17: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític.
11: Esquerra, en canvi, demana la compareixença d'Illa de cara al setembre, quan hi hagi unes conclusions més clares sobre les causes de l'error en les proves. En la mateixa línia s'han expressat els comuns, David Cid.
18: Volem una compareixença amb llum i taquígraf. Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat.
11: Els morats també han demanat al govern que faci una declaració quirúrgica de zones tensionades dins dels municipis exclosos per continuar com a tals com Granollers o Lleida. Sobre aquesta qüestió, la CUP demana estudiar la declaració de tota Catalunya com a zona tensionada. Sentim Xavier Pellicer.
19: L'habitatge no és un problema de tensionament d'un municipi concret. És un problema de tensionament del conjunt del país.
11: Peticions que arriben després que el Diari Oficial de la Generalitat hagi publicat aquest dimarts la revisió de la llista de municipis considerats zones tensionades d'habitatge, és a dir, on s'aplica el topall als lloguers. Amb aquesta actualització, 22 municipis surten de la llista. Anna Pujol.
20: Són municipis com Lleida, Reus, Figueres, Tortosa o Granollers, entre d'altres. El govern defensa que la situació en aquestes localitats ha millorat gràcies a l'aplicació de polítiques d'habitatge, un argument que no convenç el sindicat de llogateres. La consellera Sílvia Paneque i el portaveu del sindicat, Enric Aragonès.
21: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
22: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
20: D'altra banda, s'incorporen a la llista 53 municipis. Amb aquesta actualització, el nombre de persones que viuen en zones de mercat tens d'habitatge ha baixat de 7 a 6,1 milions.
11: Passant 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda, informació que acabem de conèixer, el Ministeri d'Hisenda ha suspès el Consell de Política Fiscal i Financera que estava previst per demà dimecres a Madrid. El Ministeri ha atès la demanda de les comunitats liderades pel Partit Popular i ha decidit posposar aquesta cita, que com diem estava prevista per demà, al proper mes de setembre, en concret el dia 4, divendres 4 de setembre, tot plegat quan Catalunya, Comunitat Autònoma, també les Canàries, havien demanat a la celebració d'aquest Consell demà, però finalment, com diem, el Ministeri ha decidit ajornar la cita. Informació que, com els diem, acabem de conèixer i continuarem ampliant en els propers espais informatius. I en pàgina econòmica encara els expliquem que Catalunya frega els 4 milions d'ocupats al segon trimestre de l'any i l'atur cau a mínims de 2008 per sota del 8%. Són dades de l'enquesta de població activa prèvia a l'estiu, molt marcada per l'inici de la temporada turística. Climent Sabater.
23: Un EPA, la del segon trimestre, que assenyala l'alta estacionalitat del mercat laboral català amb forta dependència del turisme, alerten els sindicats. Albert Ferrer, de Comissions Obreres.
24: Situen clarament el pes que tenen les activitats estacionals al conjunt del nostre teixit productiu.
23: És un EPA de rècord d'ocupació, amb gairebé 4 milions d'empleats després de sumar-ne 130.000 treballadors i de rècord de reducció de l'atur fins a mínims de 2008, amb la taxa per sota del 8% i 92.000 desocupats menys. Paco Ramos és secretari de Treball del Govern.
25: Totes les dades són molt satisfactòries. El que indiquen és una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
23: Tot i liderar a Espanya la creació d'ocupació i la reducció de l'atur, la patronal Pimec alerta que la taxa d'atur és encara lluny del 6% de 2005. Sílvia Miró.
26: Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
23: Les xifres d'ocupació recullen la incorporació als sectors de l'hostaleria, el comerç i els serveis de les persones que s'han acollit a la regularització extraordinària d'immigrants.
10: Edició migdia.
11: La consellera d'Economia i l'alcalde de Barcelona han assistit avui a l'inici de l'enderrocament de la demolició del Palau 4 i actual Palau de Congressos de Fira de Barcelona a Montjuïc. Per fer-ho possible, Fira ha col·locat una de les grues més grans d'Europa i ha estat la Maite Boada.
27: A l'operació d'enderroc del Palau de Congressos seguirà bona part de l'actual Palau Alfons XIII, on es respectarà l'estructura i ja s'estan retirant l'amiant del sostre. La tercera actuació d'aquesta primera fase de reforma de la Fira de Montjuïc serà el Palau del Bastit, amb façana a la Gran Via. Per la consellera d'Economia i presidenta de Fira 2000, Alicia Romero, es tracta d'un moment històric.
28: Avui doncs, és un dia important i especial per nosaltres perquè continuem amb aquesta línia d'inversions molt important per l'aposta de la ciutat i del país, pel turisme de congressos, de reunions.
27: De la seva part, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recordat que les actuacions tenen com a finalitat fer un nou barri.
29: Aquesta transformació ens permet les dues coses. Economia urbana, economia a la ciutat, oportunitats a la ciutat, i ens permet fer ciutat, construir habitatge protegit.
27: Les obres, segons Collboni i Romero, van de moment en calendari per tal que els equipaments puguin inaugurar-se durant la celebració del centenari de l'Exposició Universal del 29.
11: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Repassem tot seguit més notícies de l'àmbit de Barcelona amb la Cristina Martín. Bona tarda.
1: Bona tarda.
11: Continua en marxa la investigació sobre l'incendi d'ahir a les estacions de Glòries i Clot de la línia L1 del metro.
1: Va ser un altre ensurant al transport públic que en aquest cas va deixar més de 130 ferits per inhalació de fum. Cap d'ells greu. Transports Metropolitans de Barcelona ha informat que el foc es va produir en un revestiment del túnel i no en la catenària com s'havia dit inicialment. Xavier Flores és el seu president.
2: El foc, el que va cremar, el que vam determinar després amb la visita in situ, que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries i aquest revestiment és el que va cremar-se.
1: Uns 30 operaris han treballat durant tota la nit perquè avui la línia vermella funcionés amb normalitat a partir de les 5 del matí.
11: Fa més d'un any de la mort de la Montse Aguilar, treballadora de la neteja als carrers de Barcelona, i la seva família encara espera justícia.
1: Han passat 13 mesos i la família de la Montse lamenta que l'Ajuntament i FCC, l'empresa de neteja responsable, encara no els hi han donat el condol. La família els acaba de demandar i després de no arribar a cap acord en una conciliació que s'ha celebrat avui, aniran a judici. La Clara és la seva germana.
3: No vamos a parar en ningún momento. Sobre todo lo que estamos mirando, ya no por mi hermana, porque mi hermana no me la van a devolver, pero por los compañeros de mi hermana, que se cumplan los protocolos, que hagan el favor, que si el ayuntamiento, que es la sede grande, le dice a Fomento que haga el favor de hacer unos protocolos, los hagan. No queremos ningún fallecido más.
11: I els veïns afectats per l'esvoranc al Putxet preparen una demanda col·lectiva.
1: Per danys materials i morals i pels perjudicis econòmics derivats de l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro. El bufet d'advocats que porta el cas apunta a una possible negligència de la Generalitat per falta de planificació geotècnica i vigilància de les empreses contractades. Ho explicava la responsable del bufet d'advocats, Pérez Pozo, que ja representa el 50% dels afectats per aquest esvoranc.
4: Però en realitat el que tiene és una responsabilitat patrimonial por la negligència o la falta de previsió de les empreses constructives a les que ha contratat.
1: A partir de demà, un altre bloc de veïns podrà tornar a casa. Seran els del carrer Rubinstein, número 6. Quedarà pendent per a la setmana que ve els del carrer Sant Gervasi de Cassoles, número 54. Per a la resta de finques afectades, encara no hi ha una data de retorn.
11: Ens trobem a les portes de la que serà la quarta onada de calor des que va començar l'estiu. Una calorada que treu banyistes als espais naturals, com ara gorgs i rieres, i els petits ajuntaments de Lleida han de regular-ne l'accés per evitar accidents. Joana Cendra.
5: A Camarasa aquest cap de setmana es va ofegar un jove en un punt crític del riu Segre. L'Ajuntament va invertir el 2024 35.000 euros en cartelleria informativa i també ha contractat dos agents cívics. Amb tot, però, els accidents són inevitables. Elisabet Lizazo, regidora de Turisme.
6: Si ens fixem bé en les últimes víctimes mortals que hem tingut a la zona, l'any passat els dos joves es van desplaçar caminant i es van tirar l'aigua des d'un altre punt i la víctima mortal d'aquest cap de setmana ha sigut ja encara més amunt a l'accés que ja tenim tancat a vehicles, que només es pot passar caminant.
5: A l'Alt Urgell, diversos municipis han endurit l'accés als espais naturals. A Basella, per exemple, restringeixen l'accés a la Ribera Salada amb un decret de l'Ajuntament els dies de més perill d'incendi forestal. Cristina Barbens, alcaldessa.
7: Al final acabem signant el decret per la por a que es massifiqui i que si passa alguna cosa i que dius, bueno, doncs tanquem, i és la manera d'evitar problemes.
5: També a Coll de Nargó i a Organyà s'ha prohibit l'accés a una zona de bany per evitar accidents i actes incívics.
11: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva. José María Rubí, bona tarda.
8: Bona tarda.
11: Esports.
8: L'Espanyol comença avui la seva segona estada de pretemporada, en aquest cas a terres angleses. El tècnic Manolo González desplaçarà a 25 jugadors entre futbolistes del primer equip i del planter. El conjunt blanquiblau disputarà, recordo, dos partits amistosos, el primer demà mateix contra el Burnley. El Barça, per la seva banda, està fent la seva primera jornada de treball completa a les instal·lacions de la Federació Anglesa de Futbol. Els de Hansi Flick continuen treballant amb Valde al marge per molèsties al pubis i amb Fermín Araujo i Marc Bernal agafant dia a dia el ritme de la resta del grup, un cop superats els seus respectius problemes físics. El Barcelona també té programats dos partits de pretemporada per aquesta estada. El primer serà divendres contra el Birmingham i continua en dinàmica de l'equip, el porter Ter Stegen, a l'espera que es tanqui la seva marxa a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip femení del Futbol Club Barcelona ha fet el seu primer entrenament de pretemporada després de les proves físiques i mèdiques d'ahir. Per ara, la pilotadora Aitana Bonmatí treballa al seu ritme per un problema del turmell de la cama esquerra I el Girona continuen celebrant la renovació una temporada més del capità Cristian Stuani. Aquesta propera serà la decena de l'uruguaià a Montilivi. Stuani ha explicat en declaracions als mitjans del club que després de tot el que ha viscut allà no volia quedar-se amb la sensació de deixar penjat el conjunt gironí després del descens a segona divisió.
0: No sé cómo explicártelo, pero es un sentimiento que llevo dentro y que, bueno, cada vez que hay una situación difícil o cada vez que sucede algo que tenemos que salir adelante todos juntos, creo que a mí me llena de orgullo poder vestir esta camiseta, sentir estos colores.
8: I un apunt de tenis abans d'acabar. La gironina Marina Bassols debuta aquesta propera mitjanit al torneig de Memphis. La de Blanes s'enfrontarà a la txeca Bitmanova, la número 114 del món, a la primera ronda, a la ronda de 700 de final.
11: Gràcies, José María. De la cultura tornen les gandules al Pati de les Dones, una cita clàssica de les nits d'estiu al CCCB per gaudir del cinema a la fresca. Sota el lema Belles i Eternes, aquest any el cicle gira al voltant de la representació de la bellesa al setè art en pel·lícules de gènere fantàstic, ciència-ficció i també terror. La programació dialoga amb l'exposició El culte a la bellesa, que es pot visitar al mateix centre. Els detalls, la Marta Orquín.
9: Els dimarts, dimecres i dijous les gandules es despleguen sota les estrelles al Pati de les Dones del CCCB i aquest estiu fan un viatge angoixant per la part més fosca de la bellesa.
12: True beauty is the highest currency we have.
9: The Neon Demon, el despietat relat de Nicholas Winding Refn sobre la indústria de les models i la fama, obre avui el cicle que fins al 13 d'agost programarà 9 pel·lícules que giren al voltant de la representació de la bellesa al cinema en el vessant més inquietant, seleccionades per la crítica de Cire de Fez.
13: Parla de la idealització de la bellesa, de com normalment la bellesa s'associa a la joventut eterna, no? Però també volíem parlar de temes del present, no? I en aquests temes del present té moltíssima força tot el tema de la pressió estètica.
14: More beautiful, more perfect.
9: Es projectaran La substància, la seva inspiració, la japonesa Helter Skelter o La germanastra lletja, títols recents que reflecteixen des del terror corporal aquesta pressió estètica.
13: Com patim aquesta pressió a nivell corporal? Les decisions al voltant de la transformació del nostre cos, que és tot aquest tema de les operacions estètiques, de l'Ozempic, i d'altra banda, com ens mostrem públicament, sobretot a xarxes socials.
15: How old would you guess I am?
9: Obsessions i derives fosques de la bellesa que exploren amb fecunditat la fantasia, el terror i la ciència-ficció, presents al cicle en films com el clàssic Els ulls sense rostre, La mosca o La mort us escau també.
11: I el Festival de Peralada tindrà un colofó final històric. Traurà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que difícilment surt del fossar per venir al Palau de la Música i fer una posterior gira per la península sota la direcció de Pablo Heras Casado.
16: Es el 150 aniversario de la fundación del Festival de Bayreuth. Es la orquesta del Festival de Bayreuth que saldrá del foso, de la colina verde del festival, para interpretar una selección de la tetralogía de Wagner, de la cual se cumplen 150 años también desde la fundación del teatro y del estreno de esta obra monumental.
11: Els acompanyarà Caterina Wagner, besneta del compositor, com a directora artística del festival.
17: Soy Caterina Wagner and I'm extremely happy to tour on the 150th anniversary of Bayreuth Festival in Spain.
11: Després del colofó paraladenc al Palau de la Música, la prestigiosa orquestra també visitarà Santander, Sevilla, Madrid o València. Doncs amb aquestes propostes posem el punt i final a aquest espai informatiu. La informació, però, recordin, continua en aquesta sintonia i també al portal rtv.cat. Nosaltres hi tornem demà. Que passin una molt bona tarda.